0: Honor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en el equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al sí. detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també en este cas per exemple les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades. I és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Javi Guerra busca el pase a la dreta per a Diego López, el Guajín. La deixa ahí el pase per a que entre Fulquier. Ahora Fulquier, Fulquier que busca el
2: llançament.
1: ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo!
2: ¡Es gol, es gol, es gol! Sale de atrás. Sale de atrás, es gol.
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro, el primer gol del Valencia!
2: ¡Vamos!
1: ¡El gol de Hugo Duro en el 25! ¡En el 25! De la primera parte, que vea, estaba ahí Hugo Duro buscando ese remate final. Que vea, estaba el golechador del Valencia, atenta a la jugada, pero avanzar al Valencia al marcador. Hugo Duro, ahí estaba esa jugada. Entra Fulquier per banda, busca la centrada. Pero a mí no ni afuera de choc, no, ni molt menys. La centra Fulquier. Ahí estaba Hugo Duro, remata sol, marca el gol echador del Valencia, se avanza el Valencia en Mestalla, Hugo Duro.
3: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Valencia, al cor del Mediterráneo, es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
5: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la ràdio oficial del club.
1: Recupera Javi Guerra la pilota. Bona,
6: banda, banda.
1: Diego López,
6: Fulquier.
1: Desdobla
6: dale,
1: Fulquier,
6: dale.
1: Desdobla Fulquier, abre Fulquier. Ahí está Dimitri Fulquier, que entra per banda. Dimitri Fulquier, arriba Javi Guerra. Courtois,
6: gol.
1: Merisquente el Valencia, y ahí está el gol de Hugo Duro en el minuto 26, en una otra muy buena jugada del Valencia, pero anda dreta Diego López, full Kier. Centra y ahí estaba Hugo Duro para rematar y llevarlo. Que le ha quedado al Valencia para marcar, para ficarse per davanti. El 1-0. Que era jugada. Fulquier, el remata ahí de Javi Guerra. Y con Diem, Hugo Duro, ahí ha marcado el 1-0.
7: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media. VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins d'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat, en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui Echersin de capità, el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem per avui, capità, que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. Dos minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor ací en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, ací en Donosti, en Sant Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada. Com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta, ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. I ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Neta, i estan les senyals horàries, les 7 de la vesprada. Espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Siena Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinić, avui en compañía de Guido. Urinich, que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez, per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, ya que una Real Sociedad que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ellos. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el balón. Dins l'área. Ojo al rechazo. El lanzamiento. Y gol.
2: Era fuera de juego.
1: Gol Oscarsson. De la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los dos minutos de choc. Ya Dick. En la segunda jugada venía Ayen Muñoz y acaba de avanzar a la Real Sociedad al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral izquierdo de la Real Sociedad.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que. En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que, no sé.
1: Oscarsson centra, ahí no trova rematador.
2: No,
1: la jugada continúa, ellos se entren desde la derecha, ahí entra Ayen Muñoz, Sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Sociedad al marcador 1-0 a dos minutos de choc.
3: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
2: No podíamos empezar peor, ¿eh?
1: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno queda encara
2: igual,
1: molt de partit.
2: Igual sirve, para bien.
1: Sí. Pues ya dic, encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
2: Pues sí. Esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: Es más, Robi, Ricardo, vos vais a donar una dada, y es que es el primer gol como profesional en primera división de Ayen Muñoz en toda la seva vida, desde la temporada 2018-2019. Due en el primer equipo, y sino que, pues ya diem, es un cop de realidad de que el Valencia no es pot confiar, per molt menos que esa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanencia, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. Ahora si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está núvol.
2: Porque
1: está
2: aquí
1: núvol.
2: Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado.
3: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
1: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia en esa jugada. Arriba Diego López, línea de fondo, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfez falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral derecha de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va a botar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si el baló parat podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega, per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, l'eixida de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí per a Erai Xomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Xomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, Urinić i Guido, Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, Javi Guerra que busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcat el Valencia! ¡Que ve a definir! ¡Javi Guerra! ¡Per empatar el partit! ¡Per a ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve li ha pegat! ¡Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinació, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturià, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i la xusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: ¿eh? Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto 2 que te marquen, te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar, y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra, para empatar el partido al minuto 8, y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segunda punta, de segunda banter, Mesa Lliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona muy buen rendimiento Javi, ¿eh?
2: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una bueno, Javi pues... Guerra que con Dejem al principio de partido, cuando en Bislonche, que al final rendía ser más cómodo, más prop del área rival que de la área propia. Yo creo que es un jugador perabor el fútbol de cara y no de esquina, en esa posición de número 6, más retrasada que le viste en ocasiones. Y pues ahí ves, al final Javi Guerra es un jugador que tiene un talento espectacular, pero ya que saber localizarlo y también pues saber traurelo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. Este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltó la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hicit. Recupera la pilota al Valencia, Rere Guido. Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Targa. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? Al 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
2: Pedíamos
1: 5 minutos después empatada de nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados,
1: bueno,
2: que
1: pues,
2: lo bueno.
1: Ahora llega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
3: Exacto.
2: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtir, recordem.
2: Aparte que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto, es
2: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara re una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia y John Martín, dos centrals hui de la Real Sociedad, aportant esa pilota de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez sobrint, tocant la per Aye Muñoz, ara en Errat, recuperant nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar i se való Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Sociedad.
2: Ai.
1: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
3: bueno,
1: de la Real Sociedad en este partit.
2: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
2: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlando de mis campistas y de mis centros, fixat, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Sociedad té un mig del camp que es Turrientes, Soler y Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí per ahí. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinić, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya. 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin Anoeta. Empatante el Valencia 1-1. Después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 5 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez, balón ahora a la izquierda, balón ahí para Jesús Vázquez, quien derriche ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Sociedad en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals. Para que llueve ahí. El Ustondo. Ahora para Allen Muñoz. Arrere otra vuelta. Buscantara y se pase. Para Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro. En Yark. Buscante ahí a Pablo Marín. Nisha banda dreta la Real Sociedad. Baló ahí. Pero venía Turrientes. La toca Rere. Pero que llueve ahí. Zubeldia. Pero ahí en Muñoz. Y ahora sembra que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está más asentado. Después del 1-1, yo creo que le ha sentado ver Ricardo. El equipo está, pues yo creo que más ordenado sobre el terreno.
2: Hombre,
1: de
2: la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
3: Bueno, es que fíjate que realmente el Valencia, partint de que van a anar a per este punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el Valencia a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra hora. Eixe baló. La pilota es Sugrinic, el suís, que vol jugar en Yark. Ahora cambiante el choc. Eixe pase de Urinic. El baló para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que té la pilota. Que trata de chugar a Rere Xomer, tocanla ahí. El Valencia, poc a poc. Ahora buscante el pase a la dreta Luis Rioja. Y Unai Núñez en esa banda. De nou a Rere. Buscant a Centrals. Espera que traguen ahí la pilota llarga Xomer. Espera Diego López. No ha pogut controlar Diego López. La recupera la Real Societat. Ojo el pase filtra de Carlos Soler. Espera Oscar Son. Que bé le ha guanyat la posició. Que bé le había guanyat la posició Xomert. Va Jesús Vázquez també l'ajuda per a que no arribe el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Turrientes, arrere per a el Ustondo i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
3: Pues
1: per a que siga Aye Muñoz.
3: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'eixa zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja te dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics de Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que aniren llegint poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota el València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahir en Diego López. Diego López que busca el passe al centre. Se való ahir per a que siga Filip Urinich, el suís. Urinich i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinich. El való arrere, buscant-a Erai Xomert. Xomert que buscava ahí el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el való que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra una altra volta. Se va l'arrere i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa forats i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xoc de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra, en ixe duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar dins l'àrea, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos,
1: gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador en el minuto 22. La jugada es de Xomert, ho ha fet ell tota soleta, se n'ha anat cap amunt el central suís, li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1. Que ve Xomert com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro.
3: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva els 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues, estem veient una versió un poquet d'alt i bajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomert que pues, està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomert.
2: Vicent, la verdad, ¿churro?
3: Pot ser.
2: Pues los churros también valen, ¿sabes?
3: Pot ser, exacte, sí, totalmente. Bueno, totalmente.
1: Es un gran gol,
3: al final,
1: pero no es un
3: ya
1: gran
3: siga
1: gol,
3: más bonito.
2: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima bueno, le pasa entre las piernas.
3: Bueno, pero
1: se la porta Diego López, Diego López. Atenció Diego López, la dice ahí, pero Buduro más escorat, se escora massa. El balón rere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. En esta jugada ahí que havia iniciat Diego López, ha buscat el passe, però Goduro estava massa escorat, Goduro.
2: I le come el terreno el defensor a Diego,
3: sí,
2: porque
3: pero,
2: Diego se iba solo.
3: Massa generoso, a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
2: Pero hay que ser así de valientes.
3: Sí,
2: joder,
3: sí, sí,
2: si tú
3: total,
2: quieres conseguir ganar partidos, hay que ser valientes.
3: Totalment, de fet, el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no se ho esperava, jo crec que també.
2: I mira que no actua con mala intención Diego,
3: porque, no, ni molt menos,
2: porque en la jugada cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
3: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
1: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, añante el Valencia 1-2, a el gol de Hugo Duro.
2: Es que le
1: en
2: pisa,
1: el minuto 22.
2: Le pisa,
1: ojo,
2: Rubio.
1: Ahora una trabalo Yark. Sí, sí, la targeta groga és clara, és claríssima, perquè xafa Zaharian clarament a Javi Guerra. A veure que ho intenta l'altra volta el València, però banda esquerra és Jesús Vázquez, el que té la pilota. Jesús, que té que recular, ficar eixe pas arrere per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer en la jugada d'Hugo Duro, eh? Com se n'ha anat cap amunt i com li ha filtrat eixe valor dins l'àrea per a que rematara el golejador del València, Hugo Duro, que ja porta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahir Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja dient que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empat, una victòria, pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
3: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi ha dos gols més en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara pues, que el València que perguera, pegui, no, pues, hombre, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten bueno, entre ells.
1: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Bo a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues ha passat a ser un altre.
2: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
1: ojo
2: a tú.
1: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta. Aneu Hugo Duro amb el baló i ara s'ha encantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però lo que está comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva. Que ve Guido Rodríguez a emportar-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan tenen una falta.
2: Que ràpid ha estat.
1: Jaime Muñoz sobre Luis Rioja.
2: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, eh? Muy bien.
3: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregint per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Reial en sa casa és una trampa mortal.
2: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
1: Zaharian.
2: ¿O ha sido a nosotros?
3: A Zaharian de la Real.
1: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera part. Se están ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt. Però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquilitat.
2: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar el partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
1: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras diu, Robi, Richard i companyia, esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañando, Luisma, estén guañando. Pues
2: podía acabar el partido ya.
1: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bo de Luisma. También Mamen, digo, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta yaya, Mamen. O sea que desde así le enviamos felicitaciones.
2: Enhorabuena, felicidades.
1: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
2: Ya tenemos otro
1: Otro valencianista
2: más. Otro valencianista más, seguro.
1: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamo Snech.
3: Pues a tres meses.
1: Bueno, pues continuemos así, 30 de la primera parte de la noeta, guañante el Valencia 1-2, valen los gols de Javi Guerra y de Hugo Duro, y ya diem l'equipe, oferint una bona imatge, refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda que han tret ràpid ells.
3: Però fixa't, fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta estava ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues a Brais Méndez que està caient a la banda dreta.
1: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín, els dos centrals. Oh. Buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar eixa arrere, buscar eixe baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no eixa fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ariel Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Ebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí atent bé César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor, perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
2: La jugada típica de...
3: Estirem, ¿eh?
2: ¿Vas tú o voy yo?
3: Sí, y entre
2: los dos la caza por barrer.
3: Yo creo que, Fron, la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
2: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Porque es a Xomer, que es el que va de cara.
3: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
1: Ojo, ara la Real Societat, a veure ixe baló, l'envia fora.
2: Bien.
1: L'ha enviat fora.
2: Bien tirado.
1: Ixa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, a ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat independentment de lo que facen els altres. Perquè,
3: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Així que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
1: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues, faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
2: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
3: Més moral
1: bueno,
3: que...
1: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
2: Eso es,
1: encara
2: eso
1: queda
2: es,
1: molt.
2: Eso es.
1: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
3: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifalló, Natal, a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
2: de
3: res.
2: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
3: Exacte, de l'Alcoiano.
1: Anem a esperar,
3: sí. És mal que l'Alcoiano.
1: Perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Torrientes, el que té la pilota. Alhora, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, ha sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat. Pues... està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, el del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra volta.
2: És obligació, el apretar el... subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada, tenlo por seguro.
3: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat está pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
1: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagin desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar.

0: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.

0: la diana del ascenso, el tanto más celebrado seguramente en el Valencia Club de Fútbol Femenino, en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Leire Morente, que llegó en julio del pasado año y que ha vestido los colores de nuestro club en esta última temporada, en un total de 27 partidos, sumando los 25 de Liga y los dos de Copa, con dos dianas, ya decimos, para la historia del Valencia Club de Fútbol Femenino. Queda su gol, su diana, en ese minuto ya histórico 99 que muchas de las nuestras llevan tatuado en la piel, en la final del playoff de ascenso a Liga F ante el Villarreal en el Puchades. Cerraba el comunicado diciendo gracias per tot a les tres. Así que, por supuesto, le deseamos desde aquí también mucha suerte a tres jugadoras: Marina, que ha estado durante tres campañas, y Ferrato y Leire Morente, que han ayudado al equipo, y de qué forma este pasado curso para volver a la Liga F. Os decíamos, venían novedades en el Valencia Club de Fútbol Femenino. Las primeras, las renovaciones de Mascarell y de Esther. En la jornada de hoy, el club ha comunicado esas tres despedidas de tres de nuestras futbolistas. A lo largo de la semana y de los próximos días iremos contando más novedades que también se van a producir por parte del Valencia Club de Fútbol Femenino. Así que la planificación de todos y cada uno de nuestros equipos aquí la iremos contando en el espacio que abrimos todos los días de lunes a viernes, para que no os falte detalle de nada. Y para cerrar, una última cosa que contaros: de hecho están aquí ahora mismo en este Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy ha arrancado el campus, una nueva edición del campus del Valencia Club de Fútbol Inclusivo, después de que este pasado fin de semana hayan cerrado la Liga Genuine con ese subcampeonato tras haber conseguido tres triunfos en la ciudad del fútbol, en Las Rozas. Mañana más a partir de la una aquí en VCF Radio.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia, i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant, i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions, i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
3: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
2: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
3: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli, i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus, i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
2: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
3: Efectivament.
2: Que està bé sempre també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
3: Crec que sí.
2: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
4: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
3: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
2: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
3: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema, i d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
2: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
5: Uh-huh. Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
3: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
2: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
3: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona lo primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
2: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
6: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
3: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí aquest coll no es menegi.
2: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
3: efectivament
2: davall de l'esquena, justament
3: davall de l'esquena, agarrant el coll i mantindre-lo rígid, intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
2: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
3: evidentment,
2: als sanitaris.
3: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja té una experiència important en aquest tipus de coses, Y a partir de ahí, pues, si hi ha que evacuar, pues evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
2: Correcte. Fent que el coll pues no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
3: En Estats Units està això està super super pautat i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, la evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
2: Si alguna pregunta, també parlem de cols i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort col pel cap?
3: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència i... En el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
2: Pot arribar a ocórrer, sí.
3: Sí.
2: També vinculat en este assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
3: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no tengo ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
2: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
3: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, si
2: no,
3: una xicoteta
2: no
3: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
2: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
3: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
2: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
3: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
2: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
3: se siguera... allargat això.
2: Que no tant com el dia a dia que siguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang. De la sang i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang

0: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: UVCF Ràdio, el cor de l'afició.

0: pareja de central Zubeldia y John Martín. Aye Muñoz en la banda izquierda, centra el camper Alex del Valencia, Carlos Soler, Beñat Turrientes y el gallec Brais Méndez, y el tridente ofensivo para Pablo Marín, el rus Zaharian y el islandés Oscarsson. Chiurará el navarrés Josu Galek en este árbitre. Pues no han podido ganar esta temporada, porque se ha pitado dos partidos: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo y el empate en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperen que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta. Ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. I ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Naveta, i estan les senyals horàries, les 7 de la vesprada. Espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrés, per a que comence el partit a Siena Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinic avui en companyia de Guido. Urinic, que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez, per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg, que el porter és Toli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Noeta.
1: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas. Ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo, que nos hace mucha falta.
0: Bueno, pues valor para la Real Societat, ya que una Real Societat que tampoco se juega res en este partido, ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen, También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penchen el balón. Dins l'àrea. Ojo al rechaz. El llançament. Y gol.
1: Era fuera de juego.
0: Gol de la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A dos minutos de choc. Ya Dick. En la segunda jugada venía Ayen Muñoz y acaba de avanzar a la Real Societat al marcador.
1: No sé quién se lanza
0: al suelo. El gol
1: del
0: lateral esquerre de la Real Societat.
1: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
0: Oscarsson centra, ahí no troba rematador. La jugada continúa. Ells centren desde la dreta. Ahí entra Ayen Muñoz. Sol. Entra Islaria. Y en un llançament, pues... Marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a dos minutos de choc.
2: De todas formas, eso es a lo que me refería, que al final els jugadors, encara que siguen suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, quatre partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És lo que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugue en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
1: No podíamos empezar peor, ¿eh?
0: Bueno, pues no podían comenzar pitjor les coses, però bueno queda encara molt de partit.
1: Igual sirve para bien.
0: Sí. Pues ya dic, el equipo encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
1: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
2: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
0: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
1: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
0: Está núvol.
1: Porque
0: está
1: aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
2: así,
1: cuidado.
2: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
0: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, a ver esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. A ver que intenta Diego López. Diego López que cau y es falta. Lianfez falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblata ahí a Diego López. Y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'aquest gol que ha marcat Ayen Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón. Llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić en a per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez. Ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota. Jugant darrere, buscant ahí línies centrals. Tàrrega per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ya va a ser lateral la tredía con va a entrar sustituyente Renzo Sarabia y Wi de nuevo Jesús Vázquez recuperan la pelota, ahí está Jesús en Bilbao, de que Chora Herrere presiona la Real Societal, ahí sí de balón Nostra y ahí está Traguentisha pilota Herrere para el soporter para Stole Dimitrescu, trago en Kurt Guido y ahora ahí para Eraixo Mertz, para que se embachen Capamunt el Valencia. Ahí está Xomer, cambiante el choque completamente a banda de Tabore, que puede arribar Luis Rioja. Puede arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla. Ahí tiene que recular y buscar y se pase a Herrere. Velo ficarlo una otra vuelta. Para que llegue Filip Urinic. Urinic y Guido. Guido tocando ahí para Diego López. Perdín, Sara cambia el choque a la izquierda. Para Jesús Vázquez. Desdobla Diego. Perisha banda esquerra, la torna a colocar a Borisha pilota Islaria, pero Javi Guerra, Javi Guerra que busca el lanzamiento y gol.
3: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win minuche choque! ¡Buena la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado! ¡Javi Guerra! ¡El de Chilete! ¡La jugada! Era buena ahí, Perisha banda esquerra que había protagonizado el Valencia. Buscate el pase ahí, para Javi Guerra que la ha colocado ahí perfecta. El pase al pontete que le ha hecho Diego López, cómo se la ha preparado Javi Guerra. Y el gol del empate del Valencia, 1-1.
2: El gol de Javi Guerra que ahí veía en la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que se antenen a la perfección y al final ese cuestión de tens, pues Diego López, ya vechem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturía, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuante confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuoso de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
0: Un gran gol, Ricardo,
1: ¿eh? Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto 2 que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un,
0: pues
1: partido,
0: un, gol,
1: empieza
0: sí,
1: un partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí en saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
0: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra para empatar el partido al minuto 8 y lo que dice Ricardo para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segunda punta, de segunda banter, Mesa Liberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona muy buen rendimiento Javi.
1: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinic. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
2: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem a principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
0: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, sí, en Anoeta. Este empate, el Valencia estaría salvado. matemàticament en esta penúltima jornada de Lliga. Quan ara vol treure la pilota en defensa, ataquen ells, la Real Societat, pilota a l'esquerra per Aye Muñoz, tocant-la ahí, precisament el valor per a Carlos Soler, que volia filtrar aquesta pilota, no li eixit, recupera la pilota al València, rere Guido, Guido per a César Tàrrega, el Wii Capital València, que colpeja la pilota llarga buscant Hugo Duro, corre el madrileny, ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se li va el control a Hugo Duro, ni se passe llarg que li havia col·locat César Tàrrega, per lo que diuen, Ricardo, era bo reaccionar ràpid, i el València pues ho ha fet, eh? Als 3 minuts marcava Jay Muñoz,
1: 5
0: minuts després empatava nosaltres.
1: Pedíamos la dosis necessària de suerte, i la hemos tenido, perquè si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de 3 jugadores, de 3 defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados,
0: bueno,
1: que
0: pues,
1: lo bueno.
0: Ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
1: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
0: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Societat.
1: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
2: Exacto.
1: Pocas enseñanzas defensivas.
2: Sí, ya ve curtir, recordem.
1: Aparte que también sabe hacer las faltas.
2: Exacto.
1: Y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
2: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
0: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia i Joan Martín, estos centrals avui de la Real Societat, portant aquesta pilota de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per Aye Muñoz, ara en errat, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar aquest valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
1: Ai.
0: Ahí está Beñat Turrientes, el migcampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
2: bueno,
0: de la Real Societat
2: que
0: en este partit.
1: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
2: Es un jugador, tiene unas cualidades que
1: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
2: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
0: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut ja, 15, primer quart d'hora de partit ja complit a Sina Noeta, empatant el València 1-1, després del gol que marcava s'avançar la Real Societat, empatava Javi Guerra, 5 minuts després, ara juga el València, és Diego López el que juga darrere buscant ahí Guido Rodríguez, Guido més darrere buscant ahí a centrals, a César Tàrrega, i ahí està César Tàrrega i Unai Núñez, valor ara a l'esquerra, valor per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el valor la Real Societat en servici de banda. Està Beñat Turrientes arrere i xevaló per a centrals, per a que jugui ahí el Ustondo i ara per a Allen Muñoz arrere una altra volta buscant ara i se passe per a Zubeldia i el valor que trau ara Àlex Remiro en Llarg, buscant ahí a Pablo Marín, nixa banda dreta la Real Societat, baló ahí per a Beñat Torrientes, la toca Rere, per a que jugue ahí Zubeldia per a Ayer Muñoz, i ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que ara el València està més assentat després de l'1-1, jo crec que li ha assentat bé Ricardo, l'equip està pues yo creo que me he ordenado sobre el terreno de
1: choque. Bueno, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
2: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per este punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra ore. Eixe baló. La pilota es Urinic, el suís, que vol jugar en Llarg. Ara cambiante el choc. Eixe pase de Urinic. El baló per a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez arrere buscant ahí a Erai Xomert. I ara és de nou Guido Rodríguez el que té la pilota, que trata de chugar a Rere Xomer, tocant-la ahí el València a poc, ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en ixa banda, de nou a Rere, buscant els centrals, per a que traguen ahí la pilota llarga Xomer, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Torrientes arrere per a El Ustondo i ara este aguantar arrere i canviant de banda
2: pues...
0: per a que siga Aye Muñoz.
2: Pues Robi, atenció, perquè ja han més gols, ja diem que és una jornada en la que se juguen pues 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'eixa zona baixa i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1 en pues en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
0: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics de Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, per a que siga Filip Urinic, el suís. Urinic i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinic. El baló arrere, buscant-a Erai Xomert. Xomert que buscava ahí el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el baló que juga ja César Tàrrega, tocant la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una altra volta, se va a l'arrere i és que replega, tanca bé la Real Societat, no es deixa foratge, i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xoc de la Real Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
1: vamos,
0: gol, gol, gol, Hugo vamos. Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, ho ha fet ell, tot a solet, se n'ha anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro.
2: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga, és a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomer.
1: Vicent, la verdad, ¿churro?
2: Pot ser.
1: Pues los churros también valen, ¿sabes?
2: Pot ser, exacte, sí, sí, sí, totalmente.
0: Bueno,
2: totalmente.
0: Es un gran gol,
2: al final,
0: pero no es un
2: ya
0: gran
2: siga
0: gol, pero
2: més bonico.
1: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
2: Bueno, pero
1: no,
0: que se la porta de Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más se escorat massa. El balón rere per a Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más escorado, más Hugo Duro.
1: Y le come el terreno el defensor a Diego,
2: sí,
1: porque
2: pero,
1: Diego se iba solo.
2: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el CAP tenía una cosa.
1: Pero hay que ser así valientes.
2: Sí,
1: joder,
2: sí, sí,
1: si tú
2: total,
1: quieres conseguir
2: total.
1: Ganar partidos, hay que ser valientes.
2: Totalmente, de fet,
1: sí, ja
2: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
1: y
2: també...
1: Mira, y mira que no actua con mala intención Diego,
2: porque, no, ni molt menos,
1: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
2: Bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
0: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se remamprena así en Anoeta en este minuto 25, guañante el Valencia, 1-2, ame el gol. De Hugo Duro.
1: Es que le pisa,
0: en el 22.
1: Le pisa
0: ojo,
1: a Rubio.
0: Ahora un otro balón, Yark. Sí, sí, en la tarjeta groga es clara. Es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a izquierda. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular. Ficar y se pasa a rere. Pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt. Oh. Y con Lia Filtrati se baló de Islaria para que rematara... El golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular. Este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Xomert per a ficar i se baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt. Allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias en este, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts. En la taula de la classificació, ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència, un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
2: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
1: Que se maten bueno, entre ells.
0: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinić, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, però pues ha passat a ser un altre.
1: A mi sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
0: ojo
1: a tú.
0: Ojo que recuperen la pilota una otra volta. Aneu Orugo duro amb el baló i ara s'han cantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però lo que està comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva. Que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
1: Que ràpido ha estat.
0: Yayo Muñoz sobre Luis Rioja.
1: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, eh? Muy bien.
2: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Reial en sa casa és una trampa mortal.
1: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
0: Zaharian.
1: ¿O ha sido a nosotros?
2: A Zaharian de la Real.
0: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficant bé les coses per a València en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
1: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar el partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
0: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luisma, estem guanyant.
1: Podia acabar el partido ya.
0: Y ens envía un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una altra volta Yaya Mamen, o sea que desde así le enviamos las felicitaciones.
1: Enhorabuena, felicidades.
0: A ver si hoy pot celebrar la victoria.
1: Ya tenemos otro
0: valencianista
1: más. Otro valencianista más, seguro.
0: Bueno, y toda la familia son valencianistes, ¿eh? Tots. Te llamamos Neig Mamen.
2: Pues a tres meses.
0: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part en Anoeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el pase ahí para que arribara en esa posición, era el Ustondo, la pilota que ha tocado en el jugador del Valencia, en Diego López, cena afuera y es banda que han tret rapid age.
2: Pero fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta estava ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Turrientes, no troben els davanters, aixina que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
0: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Real Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Real Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar Echarrere, buscar ixe baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no ixa fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ayer Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrea, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat massa facilitat el davanter islandès.
1: La jugada típica de...
2: Respirem, eh?
1: Vas tú o voy yo. Sí, y entre los dos la caza por barrer.
2: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
1: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
2: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat, a veure ixe baló, l'envia fora.
1: Bien.
0: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
0: Ixa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
2: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
0: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
1: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
2: Més moral
0: bueno,
2: que...
0: L'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
1: Eso es,
0: encara
1: eso
0: queda
1: es,
0: molt.
1: Eso es.
0: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
2: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
1: bueno,
2: pues, de res.
1: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
2: Exacte, de l'Alcoiano,
0: sí.
2: Més mal que
0: l'Alcoiano. Anem a esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat. És Beñat Turrientes, el que té la pilota. Baló ara de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat. Pues... Se està jugant la Reial Societat. El valor, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, eh? El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Reial Societat una altra volta.
1: Es que és obligació, el apretar, el subir, acelerar el ritme i poner en dificultats al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
2: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Sociedad está pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal. Menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
0: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral... Bueno, pues anem a defensar bé ahí, lo que demanen sempre este jugador és a balón parat, estar atents, que no n'hi ha esquen desajustos defensius, allà va el balón, penxat dins l'àrea, aixit ahí, Dimitrievski no ha pogut rematar ixe balón, que ha acabat perdent-se per córner, pues va a ser córner, eh?
1: Sí, perquè la toca.
0: Va a ser córner.
1: La toca, no la llega a despejar, però la toca.
0: No ha arribat a... Traula, ja treten curt ja, la Reial Societat, el balo de Brais Méndez, toca en l'arrere, ara per a Carlos Soler, penja la pilota Carlos Soler dins l'àrea, de cap, l'havia tret ahí, Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Reial Societat. La jugada invalidada, estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera part.
1: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
0: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Quan ara...
1: Sí que fora de juego, sí.
0: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent en línier, un dels líniers està en problemes. Un dels líniers
2: bueno, està que no en siga problemes.
0: No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo. En fi, l'àrbitre que ha parat el partit. Xoc de Tessa, sí, en Anoeta... Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
1: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
2: No.
1: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
2: Sí, pero no...
1: O sea... ¿Qué quieres que te diga?
2: Porque además no podría estar arbitrant el...
1: No, ya sé, no, pero
2: sí,
1: a ver...
2: Sí.
1: Nosotros, al límite. Nosotros igual, los tenemos como vascos,
2: sí, sí,
1: a los
2: que
1: navarros.
2: Sí que igual se haguera saldat, pues, ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Però bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020... Entonces,
1: casi como Bilbao.
2: Que té que defendre...
0: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues, així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2. Però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat... La victòria, sobretot, ha reaccionat molt bé en el que estem dient d'aixe gol matiner de la Reial Societat empatant contra Javi Guerra i després Hugo Duro al minut 22.
2: Vos vaig a dir més.
0: Bueno, pues se va remampendre el partit.
2: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dos últimes visites ha perdut allí en la... Bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
0: Javi Guerra que penja i se való, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Va a ficar el balón, moviment, ya estén bien en el tram final.
1: El destino,
0: de este primer temps.
1: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
0: Bueno, pues Ahí está jugando la Real Societat. Balón para Oscarsson. Ojo, Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de choc.
1: ¿Pero quién está con este jugador?
0: Fora de choc.
1: Fuera de juego, ¿no?
0: Pues es lo que está en reclamant fora de choc, pues... Oscarsson l'ha tocat Dimitrievski.
2: Bueno, que si l'ha tocat, ha fet un parador
0: Dimitrievski desviant a córner, que a mi m'havia paregut que estaven fora de xoc, el davanter islandès i Dimitrievski a córner.
1: En la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
0: Pues no era fora de xoc perquè
1: no.
0: I ara se trau el córner, el baló penjat d'Islari, aneu i se baló, ahí está Dimitrievski fensa en la pilota el portero de València, que acaba de salvar pues el gol de l'empat de la Real Societat. Ha aparegut una altra volta Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento el porter de Macedonia.
1: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega o Schomert, pegaros uno a él.
0: Bueno, pues ahora de nuevo ni a falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Tárrega a Brais Méndez, que ha chiulat l'àrbitre, pero Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou, fent una parada, que era el gol de l'empat per a la Real Societat. Però ahí estava Salvador Dimitrievski con l'embate chat y así, el porter del València.
2: Bueno, tenim sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Real Sociedad no está sin tot com se preveia, perquè va a plegar com un gran golejador. Però sí que és de veres que l'islandès pues, té aquests partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que perquè ara he veig a
0: Mordella, esperem que no. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans del porter del València. Sí, senyor, amb seguretat, atrapa la pilota Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en estos últims partits del València en un gran moment. Sí, senyor, de Macedònia.
1: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
2: Y también Solisir, de la segua portería.
1: No, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
2: El mayor seguro para un defensa.
1: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
0: Ahora está reclamante el jugador de Valencia, una falta a Urinić, que no ha pita el árbitre.
1: Falta de Carlos Soler, espera... además.
2: Sí.
0: Pues el árbitre no la pitat.
1: Y ahora sí.
0: Y el balón espera la Real Societat y al minuto 44, arriba entre el 45, que era que yo va a fechir pro minuto, en esta primera parte. Pues ahí está jugando la Real Societat, es Turrientes. Turrientes y Soler tocan la I. En terreny de xoc del València, s'envola en Arbenyà, Turrientes, per eixa banda esquerra, se'n va Turrientes, salta i ve Unai Núñez, la pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler, volia penjar eixa pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez, la llunya ahí, eixe baló que torna a recuperar-lo, la Real Societat, Jo Martín, buscant el passe per a Elustondo, tocant eixa pilota que recupera el València, Guido Rodríguez, el baló per a...
1: A ver si pillamos
0: Jesús Vázquez.
1: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
0: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechis. El árbitro.
2: Sí, amor, al final per gol es un minuto. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
0: El problema també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
2: Ha
1: estat 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
0: A mi també pareixen molts.
1: Ni que fos una antena parabòlica, hombre.
0: Bueno, pues ataca la Real Societat, es Ayer Muñoz, el baló, va a ser porta, reclamaven así córner, perquè Pelari te diu que és treta de porta, per al València, i per a Stole Dimitrievski, que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Oscarsson, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria Tienes 46 punts. Pues lo que he dicho, esperaremos a que acabe la jornada. Pero veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez recuperant la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se en Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, necessita i ajuda, fica el valor per a Urinic, i Urinic arrere per a Schomert, el suís, que obre ixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, ahora desdobla Luis Rioja, el pase era para Diego López, pero ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant ixe valor llarg ahí.
1: Ay, qué pena.
0: Pero Óscar Son.
1: Qué pena, ¿eh?
0: Sabía, ha guanyat el duel, Tàrrega.
1: S'havia ido, Guido,
0: ojo
1: ido
0: a la
1: bien,
0: entrada,
1: eh?
0: Ojo a la entrada de Turriente sobre Guido, ¿eh? Ojo ahí la entrada, y ya pita falta.
1: Y no le saca tarjeta.
0: La entrada de Turrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
1: Ser... Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
2: Nah. però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix, i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada, perquè la Real té...
0: A veure, Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament... Y el balón que para el árbitro el choc, porque apa el balón, porque el balón está desunflat, y ha cambiado el balón el árbitro.
2: Bueno, Robi, pues com deia, que la Real té en la banqueta pues a Guedes, Oyarzabal, Taque, Sergio Gómez. En algun moment el partit se n'anirà a esa anada i tornada, i a lo millor te ve millor pues ara gastar esos cartuchos.
1: No, si lo va a sacar a todo, ya verás.
0: Bueno, pues se va a remampendre el baló que era per a València, le torna ahí l'àrbitre. Y el valor ha endarrerit de Unai Núñez, pero esto le Dimitris y golpecha la pilota en cama dreta, llarga, buscaba ahí a Hugo Duro, y aguñate el bot ahí, era Zubeldia, la pilota que la recupera una otra volta, Zubeldia para la Real Societat buscando y se pasa en llarg, se valor para Pablo Marín, pero ahí la pilota acaba en el Speus y en les mans del porter del València. Pues pasen ya 4 minutos del temps reglamentari, queda un minut, el 5 que ha afegit l'àrbitre per a que se n'anem al descans en la victòria del València 1-2, però encara li queda una jugada al València. Anem a veure Luis Rioja, el passe de Luis, buscant a Unai Núñez, la toca ahí per a Urinic, Urinic i Guido, Guido buscant una altra volta a Unai, el baló que volia combinar però no li ha eixit el passe ara per a Guido, i la pilota que la recupera la Real Societat, ojo ese baló per a Óscar Son, arriba César Tàrrega, s'anticipa molt bé César Tàrrega, i ara Unai arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Pues ja estem en els segons finals dels 5 minuts d'afegit.
1: Va, pita ja final, hombre.
0: L'última jugada d'esta primera part, atacarà la Real Societat, el passe per a Pablo Marín, des de la banda dreta centra Pablo Marín, el baló directament a les mans del porter Dimitrievski, això se va acabar. Això se va acabar, ahí está el xiulit final de la primera part. El València que està guanyant 1-2 amb els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. Esta victòria li dona ja matemàticament la permanència al València en ixos 46 punts. I bueno, esperarem al final i com acabe la jornada, però podria mirar cap amunt en la taula de la classificació, però l'objectiu està aconseguit en este temps de descans. El València per davant al marcador 1-2. Ricardo Arias, Vicent Burguete.
1: Bueno, era lo que pedíamos, ¿no? No ha sido un partido espectacular, no ha sido vistoso, ha sido sorprendente por la rapidez en la consecución de los goles, y lo mejor, pues bueno, ha sido, lo peor ha sido que nos sorprendiera en el minuto 2. Pero lo mejor es que el equipo ha tenido suerte y ha reaccionado. O sea, ha reaccionado y a la vez ha tenido suerte en poder igualar el partido a los 6 minutos y después adelantarse con el gol de Hugo Duro, ¿no? Yo creo que es lo mejor. A nivel de juego, yo creo que está siendo equilibrado. Tanto uno como el otro están siendo un 50-50, ¿no? Yo creo que, bueno, la Real está llegando con quizás a lo mejor con más facilidad a la cercanía de la portería de Dimitrescu, pero el Valencia también está demostrando que cuando llega, si puede hacer daño, hace. Por lo tanto, yo doy por bueno el resultado porque ha tenido más ocasiones claras que la Real, ¿no?
2: Pues esta ha sido la primera parte de esta Real Sociedad Valencia en molto en xoc, en esa jornada unificada, en tanto que ya en xoc en esta penúltima jornada de la Liga. A ver el Valencia si continúa frente a esta versión, este partido, si continúa en esa ventaja, en ese 1-2 ha sabut referse, yo me quedé en eso, y en que después del 1-1 ha sabut donar continuidad y pues desequilibrar el marcador en ese 1-2. Ahora, así en Valencia VCF Radio, en la 92.6, en la nostra web o aplicació.

0: temporada en casa en una mala imatge. Y de seguro que en esta segunda parte pues van a apretar, y lo que ha comentado también Ricardo Arias, els canvis que tenen, lo que tenen en la banqueta, que tenen encara pues als millors.
1: Casi todos.
0: Que avui Oyarzábal,
1: Guedes, Cubo.
0: Que Cubo, sí.
2: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero.
1: Sucic.
2: Y especialista, balón parado.
1: Sucic
2: también.
1: Que suele ser más titular que incluso...
2: Sí. De fet, Sucic, que va a hacer vamos, la temporada pasada va a ser buenísima, pero sí que se verá esta temporada en tan de cambio de entrenador. Parecía más relegado a la banqueta, pero Matarazzo ha tornado a la segua esencia, al seu nivel. A ver si el croata no entra hoy.
0: Bueno, pues... La pilota que la voltra el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra, allunya el baló, finalment era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda, i la pilota ja per a la Reial Societat. El baló per a que jugue a l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, pero al soporter para Remiro. Remiro que busca el pase para John Martín. Va la presión también ahí Diego López. También va Jesús Vázquez. Ahí va esa pilota arrere una otra vuelta. El balón que vol recuperar la Beurinich y anticipan. Será Jesús Vázquez el que se han portado la pilota. Buscante a Diego López. Le han agarrat y es falta. Es falta clara. La que le ha fete per darrere el Ustondo a Diego López. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Y ya falta que va a votar el Valencia en este comenzamiento de segunda parte. Rivanta al minuto 50 de partit. Balón que Javi Guerra, ni ya falta lateral. Que va a pinchar el de Chilet. Allá va Javi Guerra a pinchar esa pilota. Dins l'àrea de la Real Societat, allà va aquest baló amunt, aquesta pilota ahí, però perquè ha pitat mans, no?, de Hugo Duro, no sé ahí el que ha pitat dins l'àrea, i el baló que va ser per a la Real Societat.
1: Jo crec que fora de juego.
0: O fora de joc, sí.
1: Ha parado de llover, no?
0: Sí, ha estat plovent en intensitat, però ha deixat de... De ploure.
2: Tant allí com així, Robi, pareix que estigàvem connectats.
0: Bueno, pues... Ahí está jugant el València, recuperant bé la pilota Hugo Duro. Ara per a Diego López, Javi Guerra, que la volia tocar ahí per a que entrara Ugrinich. El baló que vol recuperar-lo el suís, en falta dit l'àrbitre. Josu Galec, el col·legiat Navarrés, la falta que ha fet Filip Ugrinich. Sobre Brais Méndez.
1: No hay que precipitarse.
2: Yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
1: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
2: No, pero esta Real que te ha tantos titulares en la banqueta, si os fijáis, cuando la presión es alt, sobre todo en los laterales, tienen molt de problema para atorre la pelota. Entonces, para ellos son té que firmar el Valencia. Ya siga Diego López, Luis Rioja, combinan después perdins. Ya fue una jornada, con lo verán Badir, que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pilota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
1: Bien, Guido, bien.
0: Bueno, pues, el baló que trago ayer a València arrere, Xomer per al suporter, per a Stole, Dimitrievski. Este minut ja, 52-7 de la segona part. Pilota llarga per Hugo Duro, no pot arribar ahí. El davanter de València. El baló que recupera Jay Muñoz. Ara per a Carlos Soler, tocant-la ahí. López que se l'emporte buscant a Oscarsson. No pot controlar l'islandès. I la pilota que acaba en els peus del porter del València. Stole Dimitrievski. Ja estem veient ahí alguns jugadors calfant en la banda. Està Thierry, està Pepelu. Està també els canterans, Sotorbi, Rubén Iranzo. Bueno, ja Alfante en la banda.
2: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, al principi de la segona part, així com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'aquest gol d'Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
0: Bueno, és la Real Societat ara la que té la pilota, la que busca aquest valor penjat en la frontal de l'àrea valencianista, la pilota ahí, que volia ficar el Ustondo, va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el valor a Pablo Marín, li l'ha llevat Jesús Vázquez i ara se l'emporta Diego López, la pilota per a Guajín, buscant el passe escorat a l'esquerra està Javi Guerra i Diego López, és bona, a veure que se l'emporta Diego López, entra Diego López, cau dins l'àrea, anem a veure, perquè ahí no sé si és penalt o no, ningú reclama, Diego López sí.
1: Hombre,
0: Diego López, sí, anem hombre, a veure, perquè pot ser penalt.
1: Hombre, però hay que ir a protestar.
0: Pot ser penalt.
1: Però hay que protestar.
0: Això continua. I anem a veure, perquè el baló... Ahí la pilota,
2: bueno,
0: que l'aperta el València.
2: Que puguem
0: mi,
2: veure.
0: Ja te dic, me pilla de ser alt i no puc... Però bueno, sí, Diego López sí que alçat els braços.
1: No quieres protestar, però por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
0: No, ya la habrán revisado, te habrán dicho que no es penalti y que sigan. Y el show continúa, ahora Jesús Vázquez, el que vol recuperar la pilota. Ve Jesús, con se la portata ahí Jesús, davante el Ustondo. Que ve Jesús, continúa la pilota. El lateral de Valencia, que necesita ayuda. Tiene que buscar
1: muy
0: el pase
1: bien,
0: a Diego López y este ahí. Pero a Guido Rodríguez.
2: Trobe a Jesús
0: para Valencia.
2: Hoy trobe Jesús en confianza, ¿eh? Y es muy importante.
1: No, la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
2: Es uno de los jugadores que si te confianza, molve, pero si no te, sí que es de veres que ya me es complicación. Si me es en una parcela tan complicada en el día de hoy como es la del lateral izquierdo.
0: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia. Boré que la volía a chugar.
1: Ahí, Xomert, tener,
0: pero no le hiciste el pase.
1: Tener el balón, no tener el balón. Tener el balón, ahí, no lo perdáis.
0: Pase para Xomert. Y la pilota que va a ser
1: ante
0: la
1: digo,
0: Real Societat. Este minuto 50 sin deu.
1: A ver.
0: En la segunda parte.
2: Bueno, sí que es de ver es que en la lesión se ofería en la repetición para un segundo. Si yo creo que no es lo suficiente.
1: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
2: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagínate, el Zeus de defensor, que
1: bueno,
2: te piten ese penalti.
1: Nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año, ¿eh?
0: No, y tant. Sí. De injusticias arbitrales.
1: Sabemos.
0: En carrega, ¿no? De esta temporada, sí, y tantes. Pero bueno, continúa el partido. Continúa bañante el Valencia 1-2. Así en Anoeta. En este minuto 56 de partido. Continúa valentes gols que han marcado en la primera par Javi Guerra y Hugo Duro, pero no una victoria. En el Valencia estaría ya matemáticamente salvado en estos 46 puntos. Y de acabar la jornada, veremos el que pasa. Y en los resultados que se producen.
1: Ahí
0: bueno,
1: va.
0: Ahora
1: ahí va.
0: Ni hay que rematar la faena, ni hay que rematar este triunfo. Para que no se escapen esta victoria ni estos 46 puntos. Ahora ni había fuera de choc. Inicia la jugada de la Real Societat. Preparas cambios ya, Mataracho.
1: Sí, ahí va.
0: Preparas cambios ya, Mataracho.
2: Sergio Gómez.
0: Y ahí están, sí, preparados ya.
1: Ahí va la mascleta.
0: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzábal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
2: Casi res.
0: Susic, Sergio Gómez.
1: El que no
0: y
1: quiero,
0: Oyarzábal.
1: El que no quiero que entre es Take Cubo.
2: Y ahora.
0: Se va a Yen Muñoz.
2: Una Núñez y Rioja van a decir que están
0: va a Zaharian.
2: Porque per la banda izquierda. Ahora ya habrá proper y las combinaciones entre Sergio Gómez, Oyarzábal, Susic. Ya veremos.
0: Bueno, pues anem a veure. Ara és Oscarsson, el que busca la passada.
1: I Brais Méndez, l'últim, Robi.
0: Sí, i Brais Méndez, sí. Pues ha entrat Oyarzábal, Susic i Sergio Gómez. Així ara també s'ha fet l'escalfament. Sadik. Ramazzani, Pepe Lu, Thierry i André Almeida. Els jugadors també que estan calfant en la banda.
1: Yo creo que Sadiq y Ramazzani van a jugar seguro. Hombre, yo creo seguro. Que Pepelu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida.
2: Yo creo que
1: André Almeida también va a jugar hoy.
2: Yo creo que Ramazzani va a ocupar ese apoyo.
0: Bueno, pues continúa el partit, continúa el 1-2, guanyant el València, sí. En Anoeta davant la Real Societat. Ara ja dic, ara, segur que canvia el partit. L'equip donostiarra en l'entrada, ja dic, de Oyarzabal. De Susic. I de Sergio Gómez, que són els tres canvis que ha fet Mataracho en este segon temps per a tractar d'empatar el partit. Que està perdent la Reial Societat a Siena Noeta. Encara n'hi ha servici de banda favorable al València. Des de la part dreta, terreny de xoc propi. Trau ahí Unai Núñez. Buscava el passe per a Javi Guerra. No pot controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una altra volta a la Real Societat. Ara este és Artàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson la pilota. Busca el pase arrere, ahí para Turrientes, Turrientes la hizo para Carlos Soler, la toca Oyarzabal, ojo Perill, Oyarzabal la central Islari, el balón, pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat, el rechaz, ahí, que se ha estabellado en el traveser.
1: Vaya.
2: Ahí,
1: marca Soler, ¿eh?
0: Y marca Carlos Soler, empata Carlos Soler para la Real Societat, es un rechaz. Que va al traveser y ahí Carlos Soler que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentemente. Y empata la Real Societat.
1: Es que centra solo, está completamente solo. Está completamente solo el jugador que centra desde la derecha.
2: Ahí veiem en la repetición que es muy mala fortuna.
0: La pilota.
1: Ahí tiene que ir Jesús
0: toca
1: antes.
0: En Tárrega va al traveser y ahí pues.
1: Tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No es gol de Soler.
0: Carlos, ¿eh?
1: No es gol de Soler, no. No la llega a tocar. No la llega a tocar.
0: Gol en propia puerta de Tárrega, sí. No la arriba a tocar.
2: Bueno, eso no es gol también, Eric. Entra una vegada de cada 20.
0: Ya no ahora porque están revisando el gol, ¿eh? El
1: árbitro, sí, igual es fuera de juego, no sé.
0: Está revisando el gol, árbitro, ¿eh?
2: Semblaba que no, ¿eh?
0: Es gol. Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tárrega.
1: Vale.
0: Porque Carlos Soler no ha arribat a tocarla, pues
1: a sufrir.
0: 2-2. En este empat també estaríem ja salvats matemàticament. Este empat també ens valdria, però ja dic, ojo a la Real Societat, que ells en la entrada de Oyarzabal, de Susic, pues volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues, este gol de l'empat els ha donat ales. I ahí veiem com els aficionats donostiarres, pues, ara no paren d'animar al seu equip. Pues, Ricardo Arias, ara, el que tenim que fer nosaltres és, pues, saber jugar este partit,
1: pues,
0: també.
1: Sí.
0: S'ha ficat 2-2.
1: Así de claro.
0: Bueno, pues ahora intenta Diego López. Ahora se la emporta Diego. El pase para Javi Guerra. Javi Guerra, una otra vuelta para Diego López. Diego López, Islay, el lanzamiento se va fuera.
1: Vaya,
0: el lanzamiento de Diego López. Senan afuera, le había pegado, ¿eh? El Guajín en ese lanzamiento a porta.
1: Es que ellos atrás.
0: Pero Senan afuera.
1: Es que ellos atrás son un desastre. Cuando robamos un balón en el medio campo siempre le sorprendemos y llegamos.
2: Sí. El Valencia, si es un poco más agresivo, el tercer partido.
0: Ojo que ataque en eche, el pase para Oscarsson de Islari. Oscarsson, gol.
1: Madre mía.
0: Oscarsson, gol. Pues la Real Societat que le pega la vuelta al partido.
2: Madre de Dios.
0: La bueno, Real final, Societat que li pega la volta al partit.
2: És el que comentàvem, fixa't que ha sigut
0: 3-2 Oscarsson en 2 minuts.
2: Ha sigut moure la banqueta la Real Societat i mira el que ha passat, 2 gols en 5 minuts des de que han entrat al camp. Pues això és la gran diferència.
0: Pues en 2 minuts pràcticament la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador amb el gol d'Oscarsson, 3-2. I este resultat...
1: És que damos una facilitat. ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestros y que llegue solo?
2: En defensa, que se ve es que es un... Bueno, primer, la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després, sí que se ve es
1: no,
2: que...
1: No, però esa jugada... Schomert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Schomert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura. Y sobre todo, solo no puede llegar hasta ahí.
2: Totalmente.
1: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
2: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
0: El valor córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat aquest gol de l'empat. I se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el valor acaba en córner, que va ser per al... València. Ojo, aquest valor. La pilota penjada. La trau... Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Societat.
2: Sí, pero fixeu-vos que realmente el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de ver és que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit de massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant i siguin verticals.
0: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall al marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts y habría que ver. El Girona continúa perdiendo, ¿no?
1: Sí.
2: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de hecho, el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
0: El Valencia estaría salvado, ¿no? En la derrota del Girona.
2: No, pero en cara no sería matemática. Perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
0: Sí, exacte.
2: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, que esperar el València té millor diferència de gols.
1: No podemos esperar al partido con el Barcelona.
2: El València té que sumar com
1: la solució la tienes en el partido de hoy.
0: Y lo que tenga... Per això deia jo que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
1: Exacto.
0: Tenia que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
2: Lo que no has de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
0: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el València, ahora Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López, le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, ahora Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
1: Ramachani.
0: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
2: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry y Sadik.
0: Pues cuatro. Datos tenibles y matches ahí de la televisión. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure, però bueno, estem anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar, consiga este partit que està perdent 3-2. Va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis els que va fer el València. Pues ahí ara, jugant una altra volta la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Urinic, ara talla bé i se való, que vol recuperar-lo el València, se li va la pilota Urinic, Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, per a Real Societat i la pilota Rere, se való, per a l'equip d'Onostiarra, en este minut 23... 68 de partit. Se mos ha complicat la cosa, Ricardo, eh?
1: Sí.
0: Se mos ha complicat la cosa.
1: Sí, però no és d'estranyar, eh?
0: Ojo, ara n'hi ha falta. Ara n'hi ha falta. I targeta. Falta. Targeta roja, expulsat.
1: ¿Quién?
0: Acaba d'expulsar.
1: Però si
0: acaba d'expulsar.
1: Si el balón lo tiene él.
2: Interpreta que és l'últim jugador.
0: Es l'últim jugador, acaba d'expulsar a Xomert, eh?
1: Però si el balón lo tiene él.
0: Acaba d'expulsar a Xomert.
2: Però bueno, volem el mal perquè ja que a banda que és...
0: Acaba d'expulsar a Xomert, targeta roja directa.
2: Bueno, però a banda considera
0: que és l'últim jugador.
2: Primer, ja, però ja que interpretar si és una acció manifesta de gols. En cas de no ser-la, pues podrien corregir esa targeta roja. Recordem que se va canviar el reglament i pues veurem què queda, però sí que és de veres que... Hi ha opcions de que no es corregeixi aquesta targeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma radical.
0: Pues a mi no me pareix. No sé, a mi no me pareix targeta roja, eh? Una targeta roja, no sé.
2: Sí que se vota si tiene el jugador no va a dirección de portería.
1: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los ya la apreciación del árbitro, la apreciación del árbitro porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
2: Sí, no, pero
1: el último que lo toca es Omer.
2: Sí, pero Mesa ya ha dicho como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de Perey inminente para la Real. Entonces sería esa tarjeta roja.
1: Yo digo que es apreciación particular del árbitro, no ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
0: Pues anem a veure, perquè Xomert està sentatès ahí. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa, l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
2: Bueno, pues la cosa se fica negra y ya veremos cómo se recupera el Valencia porque, como diem, la solución era en els canvis, Ramazzani, Sadik, Pepelu y Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en D1 no es va
1: deixar. Pepelu passarà a jugar de defensa, en
2: sí,
1: companyia de Càrrega.
2: El que passa que, clar, a veure quina és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solament en el...
1: Pues a jugar con 4-4-1.
0: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient lluir, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que s'entén canar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix. Una tarjeta roja.
2: Bueno, pues, tenemos
1: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
0: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambio, finalmente Sadik al terreno de choc, l'ex de la Real Societat.
2: Bueno, Corberán es muy valiente. Es muy valiente.
0: Se va Urinić. Se va Urinić. Y entra Thierry.
1: Por Pepelu.
0: Més canvis. El que va a hacer el Valencia. Se va Diego López. Y va a entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu. Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anem a veure. Anem a reordenar. A reordenar l'equip.
1: I Sadik,
0: sí. I Sadik. Quatre canvis. Ha sigut quatre canvis de colp. Però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
1: Pues a mí me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry.
0: Thierry.
1: Por Unai.
0: Sí. No, pero Unai no.
1: Por Luis Rioja.
0: Per Luis Rioja. Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. A veure si se való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner. No, per la Real Societat. El balón que havia tocat el jugador del València finalment. I se való que anava al segon pal. De nou perill en la porteria del València. Córner ara per la Real Societat.
1: O sea que Ramazzani se pone en mano izquierda. I Titi...
0: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
1: I manda a dreça a meter a Thierry.
2: M'ha quedat l'edició que Corberán mantén.
0: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló, Dislària i Jojica pilota. Amunt, va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València. Que colpeja en llarg.
2: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
0: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el sí, que no, jo veig
2: Ramazzani
0: des de
2: Sadik. Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
0: Ojo al baló a l'esquena que ens l'ha guanyat ahí la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló Islària i el quart de la Real Societat fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava en fora de xoc.
1: Estava en
0: fora de xoc.
1: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, sí, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
2: Es un fuera de choc clarísimo, pero sí que es de veres que la Real en esta segunda parte está plegando al área valencianista en molta facilidad.
1: Que estamos y muy débiles.
2: Y Ricardo Arias, estamos que al muy final... débiles. Igual una marca uno per a uno es una buena solución, pero sí que es de veres que ahora que eres inferioridad numérica... Pues si con una defensa pues, en zona es lo que més acopla.
0: Pues ya dio el Valencia perdente en Anoeta. No li valdria, evidentemente, este resultat.
2: Gonzalo Guedes se prepara per entrar,
0: Y el Valencia en 10. El Valencia en 10. Ojo que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el llançamento. El balón. Dimitrievski. Pero están fuera de choc. Estava en fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però... menys mal que estava ahí Dimitrievski. Per a evitar que la Real Societat marcara el quart.
1: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así, así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
0: Bueno, pues...
1: Que aparte para
0: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estem, porque este resultado no li val. Se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davant el Barça.
2: Hi ha que buscar el gol com siga, eh?
0: Sí. Ivan Traguedes. Altre ex del València i altre jugador perillosíssim.
1: El más difícil que se ha puesto.
0: Se'n va Oscarsson.
1: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
2: Bueno, damunt, pues, ja te dic, Robi, ells guanyant, llevant guanyant, a la vez guanyant, a veure com Espanyol guanyant. L'Espanyol ja se lliura definitivament d'aquesta pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, ells, Osasuna, llevant, a la vez, Sevilla i València.
0: Bueno, pues... El balón que trata ahí de traer el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik, que hoy se enfrenta al seu ex-equip. Si es capaz de marcar ese gol que necesitemos, ese gol que nos da el empat, ya matemáticamente la permanencia y no esperar a l'última jornada. El balón de Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
1: Partido tan
0: ahora
1: tranquilo.
0: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra. Entra Javi Guerra, dislaria, continúa Javi Guerra. El balón ahí para Sadik, no ha podido arribar. La trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu. Esbara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la. Y el balón es para la Real Sociedad. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ese balón Ramazzani, a veure Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra, la recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani, veure Ramazzani, busca el llançament. Si el balón ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani, la pilota que la trau una altra volta, la Real Sociedad, la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani. Ramazzani buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament dos minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
2: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desajustos defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
0: Ara era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Has barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenis la contra. El baló per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xòper a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega. El tall, vol treure la pilota. El baló, que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va, un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica. Perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Hola, soy Pepelu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
3: Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimarte y a sentir els teus colors. Antu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimarte. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran

València. Benvinguts a casa. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.

0: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
2: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però

0: han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú.
1: Moments històrics del València.
2: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
3: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: VCF Radio. Amunt València.

0: Altres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
0: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
0: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
0: Sí, fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
0: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per el que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els

0: sostres espirats per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes per, com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix Federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no?, que no... Sí. Que ningú pense de dir, bueno... Perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de la partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
0: sí, sí,
1: quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que,
0: sí,
1: que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues, si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no, després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics,
1: sí,
0: o
1: sí,
0: fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: Ay, perdón.
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. La Liga nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
6: Valencia, que puede hacer el doblete. Sí, con
4: la pasión del 71.
6: El Valencia equipo.
4: Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
7: La final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
4: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
4: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
9: Un agua, porfa.
10: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
2: Mestalla és etern. Campanya renovació abonaments del València Club de Futbol, temporada 26-27. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company doncs, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Mart. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menegi.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hem de intentar comprovar que realmente el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el xarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut. I totes aquestes coses, o de repent notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si
1: no
2: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen de estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un poliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant com sempre la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
10: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
11: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
12: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: que esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60, que entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Lena, soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: Bona vesprada. Es parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. Nacido en Logroño, Poyatos o José Ignacio.
2: José Ignacio.
1: Sí, Raúl, segundo nombre de Valdano o de Cooper.
2: Cooper.
1: Sí, según las imágenes de televisión, Ortega y Farinós discuten por el lanzamiento de un penalti en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: Izquierda.
1: Sí, 6-3 o 6-2 ante el Oviedo en la 90.
2: 6-3.
1: Sí, ¿pertenecía o no Lugo Penef al Valencia en la 89-90?
2: Sí.
1: Sí, Torres o Cusar tuvo un hermano que también jugó en el Valencia.
2: Torres.
1: No, último presidente que tuvo Hiddink en el Valencia, Hoyos o Roch.
2: Roch.
1: Sí, Juanfran García formaba o no formaba parte de la plantilla del Valencia cuando se jugó la final de la Cartuja.
2: Sí.
1: Sí, nuevo director de la academia, Sergio Ventosa o Luis Vicente Mateo.
2: Luis Vicente Mateo.
1: Sí, Roberto Gil o Valdez sustituyó a Di Stéfano en el 88.
2: Roberto Gil.
1: Sí, llevó el dorsal 7 en la 95-96, Arroyo o Siete.
2: Siete.
1: Sí, correcto, Juan Carlos Sánchez, a pesar de estar pensando en...
3: Hola, soy Vicente Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
6: VCF Educa. ¿Qué es la valentía? Javier Hurtado, segundo entrenador del Cadete Fundación, nos habla de uno de los pilares de nuestra filosofía.
7: La valentía es uno de los tres pilares.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
8: En la nostra secció, la Fundació Dona Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil, de com combatre-la, de previndre aquesta malaltia que afecta, la veritat és que, a molts xiquets i xiquetes de València i de la comunitat valenciana. I avui li toca el torn al doctor Julio Álvarez, del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València. A més, forma part de la Unitat contra l'Obesitat i el Risc Cardiovascular. I amb el doctor Julio Álvarez anem a parlar de l'importància que té exercici físic per a combatre l'obesitat infantil.
9: Sin duda, la práctica de ejercicio físico en los niños y adolescentes obesos es una parte fundamental del tratamiento. Y por varias razones,